0: L'Ajuntament de Barcelona ja ha començat les peces grans de formigó que formaran el sostre del futur túnel a la Ronda de Dalt entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut de la Vall d'Hebron. Els treballs es fan de nit per minimitzar l'impacte sobre la circulació. Durant aquestes dues primeres setmanes s'instal·laran 56 de les 101 perilloses previstes, una estructura de més de 12 metres de llarg que permetran començar més endavant els treballs interiors del túnel. Les obres, però, s'ha de tenir en compte que comportaran importants afectacions al trànsit. Fins al 6 d'agost es desviaran els vehicles al passeig a la Vall d'Hebron i en determinades nits també es tallarà completament la Ronda de Dalt entre les sortides de Vall d'Hebron i Vallcarca. Aquest és un dels apunts de l'actualitat d'aquest dimecres, que pel que fa al temps, doncs hem de dir que els cels estaran canviants. El dia començarà amb el pas de bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel ennuvolat en molts punts de Catalunya, però s'aniran desfent a mesura que avanci el matí. Pel que fa al Pirineu i a les Terres de l'Ebre, doncs pot ploure, sobretot de cara a la tarda. I en el cas de les temperatures hi haurà pocs canvis, farà molta calor, tot i que això sí, les màximes baixaran una mica. Estem parlant amb tot de 38 graus, especialment a punts a ponent. Tenim ara 27 graus a Barcelona i a Tarragona, 22 a Lleida i a Girona i 18 a Andorra la Vella. També coneguem l'estat del trànsit de la mà del Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant aquest accident de la AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis que a hores d'ara en direcció Girona ja provoca poc menys d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, també comptem amb aquest vehicle avariat encara actiu a la C58 que es troba al voral entre Ripollet i Barberà del Vallès en direcció Sabadell. Per altra banda, destaquem també aquesta congestió intensa que tenim encara als accessos i voltants de Barcelona, sobretot al vessant Besòs, que deixa de retruc afectacions de les dues rondes en sentit Llobregat. També tenim retencions arreu del Vallès per la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona, també en sentit sud, i retencions a la AP7 entre Mollet del Vallès i Barberà. També en sentit nord hi ha un quilòmetre de cues al punt de Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
0: Les exportacions van augmentar un 1,9% interanual al maig a Catalunya i van assolir els 9.074 milions d'euros. Les vendes catalanes a l'exterior van marcar el segon màxim en aquest mes de la sèrie històrica, tan sols per darrere del 2024, quan va superar els 9.200 milions, segons les dades del Ministeri d'Economia. El sector químic es va mantenir com el principal exportador, malgrat que en valor va caure un 6,3% respecte al maig de l'any passat. Les importacions van pujar un 15% interanual fins als 11.233 milions d'euros. L'increment s'explica sobretot pels productes energètics. En les compres pràcticament es van triplicar en comparació amb fa un any, passant de 533 milions al 2025 a 1.598 milions. El saldo comercial de Catalunya amb l'exterior va tancar el maig amb valors negatius, en concret menys de 2.159 milions d'euros. La xifra se situa per sobre del maig de l'any passat.
2: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo Abogados y Economistas. Envía Augusta 90.

0: és tan obsè posar-nos això que els vam dir, però en sèrio, vull dir, no es fa ni una miqueta de vergonya dir-nos això. Bé, doncs en aquest plan estem, no? De fet, els veïns ja no truquem a la Guàrdia Urbana perquè realment es dius, per què? Per què els hem de trucar? Si és que n'hi han de pujar, o quan pugen a lo millor és per multar algun cotxe d'algun veí que està mal aparcat, o com ha passat recentment, els han rebentat els vidres als cotxes dels veïns, i quan ha vingut la Guàrdia Urbana ha multat en aquells cotxes que els havien deixat davant dels domicilis perquè no els robessin, perquè tenien les finestres trencades. Mare, davant d'aquesta situació diem, bueno, què? Què hem de fer?
1: A mi em continua flipant molt el David que us entrin a casa directament. És al·lucinant, això.
0: Bé, és la manera més fàcil de sortir de les bateries, és saltar la valla de les cases adjacents i rebentar la porta, picar-los a la porta, i si obren la porta diguent què està passant, què fas a casa meva, doncs intentar agredir-los, que és el que va passar fa un mes. O inclús intentar arribar fins a dalt dels búnkers amb un cotxe que, de fet, una persona que ja va donar positiu en bastantes coses va endur per davant un dels operaris que regulava els accessos i el va provocar un ingrés hospitalari bastant greu.
1: David, estem parlant d'una situació d'incivisme, per dir-ho d'alguna manera, crec que hi ha un punt, civisme 2.0, bastant greu, eh? Vull dir, no estem parlant de qualsevol cosa, eh?
0: És el que té quan deixes i inclús impulses un botellòdrom durant una dècada, pràcticament. Ara volen posar-hi alguna mesura? Fan tard i clarament falta una qüestió executiva, que és que la Guàrdia Urbana comenci a retirar-los de l'alcohol i comenci a regular aquestes actuacions. Però clar, els veïns el que portem veient tot aquest temps és que la Guàrdia Urbana té un tracte exquisitíssim amb els turistes que estan fent botellot allà dalt. Un tracte que, com a ciutadans de Barcelona, potser si estàs fent botellot, que no n'hauríem de fer, però, o si estàs bevent pel carrer, no et tenen amb tu. Llavors, a part hi ha un greuge comparatiu bastant bèstia.
1: És a dir, que jo t'anava a dir, segurament la presència constant o almenys durant un temps constant policial pot desincentivar, pot ser preventiva, dissuasòria, però si em dius d'aquest tracte exquisitíssim, igual no tant.
0: És el que pensem. Francament, és el que pensem. Restringir l'accés a les bateries als empadronats a Barcelona, com amb el Parkway, per entrar gratis. És veritat que el Parkway pots entrar pagant, però en aquest cas seria restringir-lo als empadronats a Barcelona, com si és als de tota Catalunya. Però, vaja,

0: ser notícia.
1: Ostres, exacte, m'agradaria no trucar-te per això, vull dir, m'agradaria molt, eh? David Mar, membre del Consell Veïnal del Turó de la Rovira, escolta, gràcies per ser 5 cèntims d'aquest problema que teniu, molt amable.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
1: Bon dia, un plaer. Doncs és tot un què, això. És que, tu t'imagines entrar a casa teva i trobes un paio allà que vol sortir dels búnkers i... Què fas a casa? És, no sé, té un punt de flipar, de cosa increïble, eh? Té un punt de cosa increïble, això. Bé, doncs aquesta és la situació, eh? I parlem de la ciutat de Barcelona, en aquest cas. És el que hi ha, no és un problema d'ahir. Això seria precisament, i possiblement la part més delicada, diria jo, eh? O que crida més l'atenció, que no estem parlant d'un problema que va començar aquest estiu al juny. No, estem parlant d'una... Jo he parlat amb el David, si malament no recordo, i amb altres veïns del Turó de la Rovira l'any passat segur i l'anterior també. Com a mínim, però estem parlant de fa temps, ja, això, Com a mínim. Bé, dit això, de seguida en parlarem de diverses coses. Primer, tindrem aquí els amics d'Àrea Jurídica Global i després... I això farem una pregunta com a reflexió. Si vosaltres, ara mateix us diuen, a quina altra comunitat d'Espanya us agradaria anar a viure? Voldríeu anar a viure fora de Catalunya? Doncs mira, s'han fet un informe, una enquesta, i surt això, però en parlarem de viatges exòtics. Un de cada 10 catalans que viatja a llocs exòtics torna malalt. Ebola, etcètera, antivirus. De seguida en parlem d'això i en parlarem aquí, a Herrera, a Cope, Catalunya i Andorra. Però abans, mengem carn. I si jo volgués anar a un lloc, no és tan exòtic, però sí que en funció del punt, l'Argentina, per menjar bona carn. Però és que no cal anar a l'Argentina per això, perquè tenim la Cabrera. La Cabrera Barcelona. La Cabrera Barcelona, si tens ganes de carn espectacular, doncs l'has de conèixer. La Cabrera Barcelona és l'autèntica graella argentina amb talls increïbles i un ambient perfecte per gaudir. És un lloc d'aquests que proves una vegada i és que vols tornar sempre. On està la Cabrera? Doncs mira, al carrer Diputació 239 de Barcelona. Carrer Diputació 239 per gaudir de la bona carn. La Cabrera Barcelona.
2: Herrera a Cope.
3: Cope, Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Cope, Catalunya i Andorra.
5: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
6: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Escolta la teva Cope més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
7: És el pla d'usos que intenta justament regular l'obertura d'aquest tipus d'establiments, tant de carcasses com de souvenirs.
4: Descarrega l'app de Cope i selecciona la teva emissora Cope Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
8: Si desapareixessin les abelles en 4 anys, desapareixeríem tal com estem ara, vull dir, no tindríem aliments. El 84% de les espècies vegetals depenen de la pol·linització de les abelles.
4: Tot això i més a Cope Catalunya i Andorra.
9: El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua.
10: Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
9: 3.333 kilómetros de pura adrenalina.
10: Arriesgando, tumba abierta, ¿no?
9: En COPE te lo contamos todo.
10: 20 kilómetros meta.
9: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prade.
10: Buenas tardes, amantes del ciclismo.
9: Cada día desde las 4 en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
10: Línea de meta, Eric Frade.
9: Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
11: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
12: Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas.
13: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
1: Bueno, pues hay luz. Es una ley. Se llama Ley de Segunda Oportunidad.

0: Us agrada viatjar? Ara ve l'estiu, bueno, ara ve l'estiu, estem en ple estiu, jo també, però hi ha moltes vegades, diguem-ne, que el gruix de les vacances començarà ara, a partir de la setmana que ve, a l'agost seria l'epicentre, no?, de tot el cacau de viatges, vacances i demés. Però bé, com a estiu, ja fa temps que estem a l'estiu. A l'hora de viatjar, sobretot aquelles persones que viatgen a llocs o a destinacions exòtiques. Una destinació exòtica és, no sé, parlem de Tanzània, parlem de llocs de Sud-amèrica, parlem de la Índia, seria un lloc exòtic també, no sé. Això també ho hauríem de definir, que considerem un lloc exòtic. Però bé, si parlem d'això, un de cada 10 viatgers torna malalt de destinacions exòtiques. A partir d'aquí, per què passa? Això per què passa? I després, com ens hem de protegir davant de tot això? Va, que tenim el telèfon per parlar, i a més crec que és un tema interessant perquè aprofitarem per parlar de noves, entre cometes, malalties, i dic entre cometes perquè són malalties, jo què sé, tipus Zika, tipus dengue, que aquí a Espanya, una cosa super, no sé, super exòtica, mai millor dit, no? Però ara amb el canvi climàtic, tots aquests bitxos, no sé fins a quin punt ens haurem d'acostumar a que siguin a trobar-nos més sovint malalties com aquesta. No oblidem el mosquit tigre. El mosquit tigre, que és transmissor de moltes d'aquestes malalties, va entrar per Sant Cugat i a partir d'aquí, o Sant Joan d'Espí, és igual, sigui com sigui, i el tio s'ha trobat a Catalunya i a partir d'aquí a Espanya, la mar de bé com a casa seva, s'ha adaptat perfectament i mira, ja no és tan exòtic, ara ja és propi d'aquí. Però bé, parlem d'aquestes malalties exòtiques i d'aquestes malalties i d'aquesta estadística freda i dura amb el doctor José Muñoz. El doctor José Muñoz és cap del Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic. Doctor, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, què tal, com estem?
0: Doncs encantat de parlar amb tu, gràcies per atendre'ns. I, ostres, em crida l'atenció que encara hi hagi persones que no s'informin, sobretot quan van a països exòtics on poden haver determinats tipus de malalties per autoprotegir-se, bàsicament.
1: Sí, sí, és interessant, però hi ha molts motius per això. Un dels motius, per exemple, és que a vegades la gent agafa el bitllet o el vol, diguem-ne, molt a prop de la data, o sigui, tenen poc temps per anar-hi. Sovint, és veritat que en aquestes dates els centres tenen una demora de setmanes i a vegades no els hi dona temps, i és veritat que hi ha gent que segons la destinació considera que no és important, però és important dir, com dius tu molt bé, sense alarmar, que les malalties emergents, infeccioses, aquestes, són molt dinàmiques i estan en temps real i apareixen, no sé, tenim l'exemple del hantavirus, no?, fa poc,
0: sí.
1: O l'exemple del brot d'èbola, apareixen en llocs i desapareixen contínuament. Però jo ho miraria des d'un punt de vista positiu. Jo no diria un de cada 10 viatgers torna mal, jo diria que 9 de cada 10 tornen sants.
0: és veure el got mig ple, està molt bé. Correcte, correcte.
1: Clar, i jo crec que l'important és que la gent no tingui por a fer aquests viatges exòtics. Nosaltres ens n'ocupem de que viatgin amb seguretat i, mira tu, 9 de cada 10...
0: Tornen sants i estalvis, en aquest cas. No, està molt bé. És que possiblement els mitjans de comunicació tenim aquesta tendència de veure la cosa en plan negativa i tens tota la raó que possiblement...
1: Nosaltres ho mirem en plan salut.
0: En aquesta qüestió és correcte mirar-ho, que és al revés. És 9 de cada 10 tornen sants i estalvis. Bé, escolta'm, quines són les malalties més perilloses que pots trobar-te com tens aquestes destinacions exòtiques? De què ens hem de preocupar?
1: Podem parlar de malalties, podem parlar de síndromes.
0: Vale.
1: Síndromes tenim, o sigui, la febre, i quan em parles de perillós, et diria que són les causes de febre les que més por ens fan els metges que ens dediquem a això. Perquè aquí dins hi ha la malària, que sí que té una mortalitat important si no es tracta, vull dir, es detecta i es tracta a temps. I en el dengue i a l'èbola, o per suposat aquestes malalties. Llavors, totes les malalties que fan febre i en persones que retornen d'un lloc tropical o subtropical, a nosaltres sempre ens la mirem amb una mica més de carinyo. ¿Vale? Després tenim tot un grup de malalties gastrointestinals, amb diarrea, de diferents patògens, pot ser un paràsit, una giardia, pot ser una bactèria, que és el més freqüent, tot això, però que ens fan menys por. Després tenim el tercer calaix important, que són malalties de la pell, malalties dermatològiques, a vegades per exposició a plantes que no coneixem, de vegades per paràsits que estan a la pell o simplement picades de mosquits que es cobreinfecten. Però diguem-ne que aquests tres grups de síndromes ocupen el 80% de les nostres consultes. Després hi ha infecció respiratòria, infecció urinària i tot això, però...
0: Dic que el més aconsellable, suposo, quan vas a aquestes destinacions, és un calendari de vacunació, no? O protegir-te davant de coses que puguin ser previsibles.
1: Sí, jo diria més. Jo diria no un calendari de vacunació. Mira, la vacuna és una eina que tenim nosaltres per protegir la gent, però no és l'única. I com quan tu vas al metge amb malalties infeccioses, no vas a la consulta d'antibiòtics. Vas a la consulta del metge d'infeccioses, que et pot donar antibiòtic i a vegades no cal. Llavors, nosaltres tenim diferents estratègies preventives. La vacuna és una d'elles i clarament, és la més eficaç. Però després tenim altres. Per exemple, es poden, quan cal, prendre pastilles per prevenir el mal d'alçada, quan vas a Perú o vas a l'Himàlaia o a alguna zona així, on a partir de 2.800 metres saps que la pressió d'oxigen baixa, llavors tu pots tenir marejos, mal de cap i tal, i alguna malaltia greu. Això, per exemple, no es preven amb vacunes, sinó que és amb unes pastilles. La malària, per exemple, ara mateix no tenim vacuna per viatgers, sinó que són pastilles. I després altres tipus de prevenció. Però jo crec que una prevenció molt, molt important és la informació sanitària que pugui tenir aquell pacient de la destinació en particular on va.
0: D'acord.
1: I què ha de fer en el cas que et trobis malalt i quins símptomes d'alarma i tal. Jo crec que la informació aquí és molt rellevant de cara a protegir-se del viatge, diguem-ne.
0: Clar, quan parlem de malalties exòtiques, tropicals i tal, que estan en determinades condicions climàtiques, clar, hi ha un canvi climàtic ara mateix al planeta. Ens sí. haurem d'acostumar a veure a Espanya malalties, de fet penso que ja estan, no? Que, ostres, ni es pensaven que vindrien i que ara que per qüestions, senzillament qüestions climàtiques, ens haurem d'acostumar a tenir-les més sovint, que ja no seran tan exòtiques, per entendre's?
1: Clar. Mira, la resposta és simple. Algunes sí i algunes no. Les malalties que ara mateix són més sensibles al clima aquest més temperat que tenim són les transmeses per mosquits o per vectors. Per exemple, per paparres o sobretot per mosquit tigre, aquest que tenim aquí.
0: Sí.
1: Hem de pensar que el mosquit tigre va entrar el 2004 per Sant Cugat a la península Ibèrica i des de llavors ha fet un creixement, s'ha expandit moltíssim a tota la península Ibèrica i no només ha ampliat la seva àrea, sinó que ha augmentat en intensitat. Vull dir que el tenim molt intens ara. Llavors, aquest mosquit transmet el dengue, transmet la febre groga, transmet... Llavors, aquestes malalties sí que poden tenir una major probabilitat de transmetre's i tal.
0: Sí.
1: I hi ha unes altres, per exemple, el còlera,
0: sí.
1: Que com el còlera, diguem-ne, que està molt en relació amb la infraestructura i la neteja. Vull dir, nosaltres estem en un país molt estèril en aquest sentit. Vull dir, no, l'aigua està ben canalitzada, l'aigua està neta, llavors brots de còlera és molt difícil que tinguem. Però hi ha algunes altres malalties que sí que estan en perill d'introduir-se.
0: Clar, parlem de tot això. Quina seria la malaltia exòtica que més preocuparia que vingués al país? Per exemple, no sé, l'Ebola, per exemple? Se'm passa pel cap?
1: Mira,
0: perquè cada cop que hi ha un brot d'Ebola, per petit que sigui, ja, ostres, s'aixequen les orelles d'una manera realment... I no m'estranya, la veritat.
1: Sí, nosaltres tenim un equip que funciona 7 dies a la setmana, 24 hores, que diem equip Ubuntu, que és un equip encarregat d'aquestes malalties. I diem malalties d'alta transmissió. No és només l'Ebola, hi ha diverses. Ebola, Marburg i el Crimea Congo, que el tenim a Espanya. Han tingut ara un cas recentment. Vull dir, totes aquestes malalties són febres virals hemorràgiques que són molt greus, tenen un 20, un 40% de mortalitat, vull dir que no, és molt considerable, i a més es poden transmetre de persona a persona.
0: Doncs, doctor José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquests minuts que ens has dedicat i aquesta xerrada tan interessant sobre, en aquest cas, malalties exòtiques. Molt amable.
1: A la disposició. Una abraçada.
0: Una abraçada. Sí. Gràcies. Doncs és el que, quan, de fet, és el que acostuma a passar, que aquestes xifres, que el 90% de les persones no tinguin cap malaltia. Aquesta és la resposta a un bon què, però clar... És curiós que encara quedi un marge de persones que viatgen o tenen aquestes destinacions exòtiques, com bé explicava el doctor, per determinats motius, no van prou protegides perquè agafen un last minute, és curiós, agafen un last minute en un viatge així, però pot passar, i que no miro, ostres, és que allí l'Ebola funciona, o el dengue, o... Tu a saber quines coses... Bé, i això ens fa reflexionar sobre moltes coses, perquè les noves malalties que hi han, les que van sorgint, són producte de la zoonosi, que és el salt de les malalties d'animals cap als humans. D'aquí aquest concepte cada cop més arrelat del One Health, d'una salut per tot el planeta. És a dir, vigilar-ho absolutament tot. Va, que de seguida parlarem de vacances. Ara que estem parlant de vacances, parlarem de la necessitat de vacances. Has reflexionat que si necessitem vacances és que alguna cosa no s'està fent bé? Va, que de seguida en parlem. Però abans, què tal està el vostre cor? Espero i desitjo que bé. Afortunadament tenim INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR cuiden del teu cor i fan totes les consultes cardiològics i estudis necessaris. Ràpid, sense problema. I a més, tanques la teva visita per quan realment ho necessitis. Tota la informació al web inscorbcn.com.
2: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
3: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
4: Santiago de Compostela se prepara para celebrar al patrón de España, el apóstol Santiago. Desde la catedral de la capital gallega y presidida por su arzobispo don Francisco José Prieto Fernández, Santa Misa de Santiago Apóstol. El sábado a las 10:30 de la mañana, en 13.
5: ¿Qué, qué? Me traigo a mi hijo y cada vez no subes más el precio del seguro.
6: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: ¿Qué? Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Depressió, autoexigència, el fet de dir deixo la feina és com sortir de la presó, no? Però clar, d'aquesta presó hi tornes.
0: I tornes, i tornes.
8: I tornes.
0: I més no val que tornis, ser, perquè si no malament fins i tot, eh?
8: Correcte, però no deixa de ser un sistema pervers.
0: Sí, sí.
8: Perquè confonem les vacances com dir, bueno, s'acabó. Este es mi último día y demà ja no treballo, però dintre de 30 dies tornaràs, val? I llavors el fet és replantejar-se això, i que hi ha bàsicament dos vies: o redistribuir-les al llarg de l'any, sí, com petites fites,
0: sí,
8: petites estímuls o petits premis, que aleshores el que et fan és descansar potser tant física com mentalment més.
0: Clar, aquí vaig jo, perquè clar, en una, sobretot des de la, torno a posar en marxa, a posar sobre la taula la pandèmia, des de la pandèmia fins aquí s'ha donat molta més importància a la salut mental. Hi ha un augment més important, perquè ho va deixar molt a evidència tot el que deixava, no?, en qüestions de salut mental, que avui en dia és molt important. Clar, seria un aspecte a tenir en compte, no? Perquè si tens una bona salut mental, conforme a descans, vacances repartides d'una altra manera, d'una altra forma, un altre replantejament, això impacta directament en un benefici a la salut mental de la feina del treballador, no?
8: Bueno, incrementa el rendiment. És a dir, el món de treball no deixa de ser un test de la teva vida. De la teva vida. És a dir, la vida són tres parts, són 24 entre 3, són 8 i 8. 8 treballes, 8 descanses i 8 d'oci, diguéssim. Vale?

0: És també un 6% s'aniria a Astúries
1: Ah, bé.
0: i a Galícia.
1: Bé, bé.
0: Després ja vindria també el País Basc amb un 8%, un 5% a les Illes Canàries, un 3% a Cantàbria.
1: Carai, quina diàspora.
0: Sí, i després ja vindria, doncs mira, un 2% a Aragó i a Castilla i Lleó.
1: Ah.
0: També a la Comunitat Valenciana estaríem parlant d'un 2%, i ja després, finalment, amb un 1% a Extremadura, a Múrcia i a La Rioja.
1: I clar, quan parlem d'això, estem parlant de gent que un 64% és un percentatge elevat en aquest cas, si
0: Sí,
1: pogués.
0: elevat,
1: Però
0: elevat.
1: d'aquest 64%, quants realment ho poden fer? Perquè una qüestió és si jo no visqués a Catalunya, on viuria d'Espanya?
0: Sí.
1: I una altra cosa és la realitat, és a dir, ho vull
0: Exactament.
1: fer i realment ho puc fer. Quin percentatge és aquest?
0: Doncs realment és un 26%. O sigui, realment un 26% són els únics que sí que realment estarien predisposats a canviar de
1: Va, que
0: vivenda.
1: ho tenen claríssim, que si se'ls hi presenta l'oportunitat no tenen cap mena de dubte.
0: Exacte. O sigui, realment d'aquest 26, un 7% segur que sí, que estarien predisposats a canviar de vivenda, i un 19% probablement sí, no? Que és aquest
1: Ah.
0: 26%. I d'aquest percentatge, aquest 26% dintre de Catalunya, també hi ha diferències entre les diferents províncies, no? De dintre de Catalunya.
1: Entenc.
0: Podríem dir que Girona és la que més predisposta està a canviar de vivenda, un 32%.
1: Ostres.
0: Després, sí, Girona són els que estan més predisposats. Després vindria Barcelona. No, després vindria, perdó, Tarragona amb un 28%. Després vindria Barcelona i per últim estaria Lleida, no? Amb un
1: Lleida.
0: 23%.
1: Clar, si això he estat donant un cop d'ull així per sobre
0: Sí.
1: l'informe i estava mirant que dius, ostres, però clar, tu mires així, buscant la informació catalana i dius, ostres, un 64%, però què passa aquí? Però és que ho mires a nivell Espanya i aquest estudi reflexa que tres quarts del mateix, perquè el 60% dels espanyols també estaria disposat a traslladar-se a una altra regió.
0: Sí, estem d'acord.
1: Vull dir,
0: És
1: tot
0: així.
1: Espanya es vol moure de comunitat a comunitat. És curiós, això, eh?
0: Sí, es replica. Realment es replica.
1: Ostres, i
0: Sí.
1: tot això, tota aquesta intencionalitat, és
0: Sí.
1: una qüestió de preus d'habitatge, bàsicament? O hi ha altres motius per marxar de les comunitats autònomes cap a una altra? Nivell de vida, potser? Quin seria el preferencial?
0: Doncs mira, realment, sí, una mica per lo que dèiem abans, és per buscar una mica una millor qualitat de vida. També molt per motius econòmics, potser és una mica el que dius també per al tema de la vivenda, eh? I suposo que l'estudi també en reflexa una mica un canvi de tendència en quant als factors que influeixen més, no? També és per buscar una qualitat de vida, no? Potser també té
1: D'acord.
0: molt a veure amb el que comentes, eh? Buscar
1: D'acord.
0: una qualitat de vida.
1: Doncs és interessant tot això, interessant. Doncs Laura Molà, directora Multicanal de Clients del Grup Mutua Propietarios, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt
0: Molt
1: amable.
0: bé. Muchas gracias a
1: Un
0: vosotros.
1: plaer, moltes gràcies. Doncs és força curiós això.

0: Barcelona, eh?
1: No, no, no, també hi ha ciutats que no dormen.
0: Ciutats que no dormen, correcte, ciutats que no dormen. Veig que la gent ho té més, bastant més clar. Què més?
1: Sí, mira, també hem pogut parlar amb l'Antonio, que també sí. Tenia molt més clar i, a més sabia on aniria clarament.
2: Absolutamente, o sea, he estado ahora 2 años y medio viviendo en Madrid y he tenido que volver porque los padres de mi mujer están muy mayores, enfermos, pero si pudiese me volvía a Madrid ahora mismo. Madrid y las ciudades limítrofes están mucho más limpias, tanto el suelo como los edificios, la gente tiene mucha más educación, el tráfico allí, hay muchísimo más coche, pero es más fluido, bueno, hay una gama de museos bestial, espectáculos, a nivel gastronómico, todo.
0: Bé, has trobat un enamoradíssim de Madrid.
1: Sí, sí, sí.
0: Un enamoradíssim un supporter de Madrid, eh?
1: Sí, sí.
0: Estic d'acord amb moltes coses, possiblement, algunes quantes coses podrien ser, però la gastronomia, no fotis. Vale, a Madrid es pot menjar molt bé, però això no seria una de les qüestions, perquè una de les qüestions, jo quan he tingut l'oportunitat de viatjar sí. Amb la ràdio a diferents llocs d'Espanya i es menja bé a tot arreu.
1: Sí,
0: a tot arreu es menja bé.
1: A tot arreu es menja molt bé.
0: A tot arreu,
1: aquí al Mediterrani, si te'n vas una mica més al nord d'Europa, es nota molt la diferència de gastronomia.
0: No saben. Sí, no, dels Pirineus cap amunt no tenen ni idea de què va això de menjar. Però ni idea, eh?
1: I si vas cap al Regne Unit ja ni t'explico.
0: Això ja no, ni ho contemplo. Regne Unit ni ho contemplo. No, allà no fan de menjar, allà intenten fer pòcimes con las que no sobrevivir. Són pòcimes el que fan allà. Hi ha alguna cosa més?
1: Sí.
0: Explica'ns.
1: Sí, sí.
0: Acabem amb això, va.
1: Acabem amb la Maria, si vos,
0: sí.
1: Que ens deia això.
3: No me lo he plantado nunca. Estoy muy feliz en Barcelona, me encanta Cataluña, pero la pregunta es si tuviera que ir fuera a Santander, porque soy de allí, y Cádiz, porque es una provincia que me parece preciosa, lo tiene todo, playas, el interior montañoso también, esa sería mi opción.
0: Que gran de Cádiz. Aquesta Cádiz a mi també m'agradaria molt, eh? Doncs per plantejar les coses. Marc Monclús, escolta, moltes gràcies.
1: Gràcies a
0: tu. Bon viatge a Madrid. Gaudeix.
1: Gràcies.
0: Va, que de seguida farem 5 cèntims, un petit resum, perquè avui hi ha hagut control, sessió de control al Parlament català. De seguida la Yolanda Canales ens explicarà 5 cèntims del que ha passat i ens parlarem aquí, a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
4: Escuchas Mediodía Cope.
5: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
6: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
7: Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento. Tenemos todo lo que necesitas para estar en forma, sea cual sea tu deporte favorito. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Hasta el 22 de julio en tienda web y app.
8: En HR Motor sabemos que tu coche tiene que estar en todas, para el trabajo, la compra, los viajes. Por eso tenemos vehículos reacondicionados que se adaptan a ti con financiación a tu medida y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestros centros o entra en hrmotor.com.
9: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
10: Migdia.
11: COPE Catalunya i Andorra.
10: Estàs informat.
0: Avui hi ha hagut sessió de control al Parlament català i no sé exactament què s'ha parlat allà, perquè a vegades ho veus i és com si veiessis un programa del Sálvame de los de Telecinco de antes, però alguna cosa interessant hem tingut per fer un resum. Yolanda Canales, benvinguda.
12: Què tal?
0: Què han explicat avui al Parlament en aquesta sessió de control al president?
12: Doncs mira, ha arribat al... És que al Parlament poden arribar i es poden parlar de moltes coses.
0: Ui, tant.
12: En aquest cas s'ha parlat de la selecció espanyola de futbol. Per què? Doncs bé, perquè Vox, el grup parlamentari de Vox, va presentar, això va ser, ens hem de remuntar ahir, 24 hores, va presentar a la mesa del Parlament una proposta perquè es fes una recepció institucional al Parlament

0: als campions catalans, sí, als jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol, que han estat ara campions del món. Doncs bé, la mesa va rebutjar aquesta proposta, ho va fer amb el vot dels independentistes, òbviament, però també del PSC. I aquí,
1: ah, sí?
0: Rau, aquí està efectivament el quid de la qüestió avui, no? I això és el que li ha retret el president del PP català, Alejandro Fernández, el president de la Generalitat, Salvador Illa, no? A més de mantenir un discurs contradictori, perquè va felicitar públicament, ho va fer a les xarxes socials, a Espanya pel Mundial, però de l'altra va rebutjar aquest homenatge institucional als futbolistes. I què ha dit el president de la Generalitat? Ha rebutjat aquestes crítiques, ha defensat que el Parlament no ha votat en contra dels jugadors, sinó el que considera un intent del Partit Popular i de Vox de convertir, d'instrumentalitzar, vaja, a la selecció espanyola, no? De convertir-lo tot plegat en una batalla política. I també ha avançat que va oferir rebre els campions a la Generalitat, però aquests, diu, no han pogut venir. Escoltem, si et sembla, primer al popular Alejandro Fernández i la resposta de Salvador Illa.
2: ¿Pero de verdad era necesario votar en contra de recibir aquí a los catalanes campeones? Yo le animo a rectificar, que le recibamos como merecen, porque han sido parte fundamental del triunfo, y poder gritar con ellos el lema que representa a los millones de catalanes que celebramos juntos un triunfo histórico. Visca Catalunya i viva Espanya.
3: M'he ofert per rebre'ls al Palau de la Generalitat. Jo vaig ser amb els nous jugadors catalans que formen part de la selecció espanyola i no han pogut venir. S'ha passat de frenada. No, aquí no han votat res en contra. Aquí hi ha hagut un intent d'instrumentalitzar la selecció i de fer política amb el futbol per part d'alguns partits polítics com vostè.
0: Doncs cert, va votar en contra. Això sí que és cert. Després el president no pot maquillar com vulgui, no? Què més ha parlat? De Via Laietana, no? Que els comuns han tornat a demanar que es fossi fora la Policia Nacional de l'edifici de Via Laietana per convertir-lo en un espai de memòria. El president de la Generalitat ha defensat que és perfectament compatible mantenir-hi l'activitat policial i preservar la memòria del que va passar. I res, també s'ha parlat de la llei d'amnistia, Esquerra, que s'apliqui ja d'una vegada per totes, i també s'ha parlat d'inversions, que l'Estat no acaba, no, de fer aquestes inversions a Catalunya.
1: Yolanda, moltes gràcies.
0: A tu, que vagi bé.
1: Va, que de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
4: Migdia.
5: COPE, Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: COPE Lleida.
7: 97.4 FM.
8: Residència de Gent Gran El Parador. Un gran equip de professionals, social i sanitari, al costat de les persones grans que tant estimem. Informa't i beneficia't de la prestació econòmica vinculada al servei. Estem al carrer Almodí Vell 6, al costat de la Catedral de Lleida. Informa't a residenciaelparador.com o al 973-82-86-24. Volem ajudar-te. Residència El Parador, al costat de la Catedral.
9: Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo.
10: Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no?
9: Allá tenemos un consejo específico.
11: Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde.
9: Y yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte.
12: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
13: Pero yo dije, esto es bisutería, pero además...
9: A ver.
12: Con Cristina López Slichting.
14: El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua.
15: Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
14: 3.333 kilómetros de pura adrenalina.
15: Arriesgando, tumba abierta, ¿no?
14: En COPE te lo contamos todo.
15: 20 kilómetros meta.
14: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prade.
15: Buenas tardes, amantes del ciclismo.
14: Cada día desde las 4 en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
15: Línea de meta, Eric Frade.
14: Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
6: Escuchas COPE.
12: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es.

10 segons sobre dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i és el moment d'actualitzar la informació de serveis, començant per la meteo. Una meteo que no té cap misteri fins a ja la setmana que ve. Cap misteri, dic que tot això va pitjor, em refereixo a la calor. D'encara aquesta tarda, sol lluent, amb pols en suspensió, sobretot al litoral i prelitoral, aquí és on principalment notarem aquesta pols en suspensió, un sol lluent de cara aquesta tarda, i alguna tempesta que pot ser localment, fins i tot amb un punt de violència, cap als ports, cap a les Terres de l'Ebre, cap als ports, tret d'això. La part interessant, per dir-ho d'alguna manera, és demà dijous, que hi ha una alerta per intensitat de calor. D'entrada dijous, demà dijous ja pel matí, tindrem aquesta alerta a Terres de l'Ebre. Es mantindrà un predomini del sol a tot Catalunya amb aquesta pols en suspensió, és a dir, aquest sol que bruteja, aquests dies que brutegen, i cap al sud, parlant de la Terres

0: que tant demà dijous com demà passat divendres la tindrem a sobre. Seré a partir de la setmana que ve, i mireu que jo me'n vaig cap a la setmana que ve, quan les temperatures baixaran clarament per posar-nos a com estaríem, diguem, amb la mitjana que tocaria per l'època. Però serà de cara a la setmana que ve, eh? Mare meva, encara ens queden 2, 3, 4 dies de bona calorada, calorada intensa i molta prudència, eh? No tenim possibilitat de... Portem 3 dies que no hi ha manera de contactar amb el Servei Català de Trànsit? Fan vacances, si jo no ho sé? No ho sé. El cas és que portem tota la setmana que no hi ha manera. És igual, perquè no parlem de trànsit, però sí parlem de Mercato, amb el José Luis Gil, l'actualitat esportiva. José Luis, com estàs? Benvingut.
1: Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda. Ha dit vostè que marxa la setmana vinent? M'ha semblat entendre quan...
0: No, el dia 1 d'agost agafo segona tanda de vacances. La primera quinzena d'agost estarà de vacances, estarà el Ricard Álvarez, persona que aprecio bastant més que a mi, fent
1: no,
0: el programa.
1: Això no és veritat.
0: Fent aquest espai...
1: Aprecio al Ricard Álvarez exactament en la mateixa mesura que l'aprecio a vostè.
0: Jo, des de que he arribat del primer tram de vacances...
1: No em faci aquests paranys en antena.
0: Tothom em diu, això amb el Ricard no passava. I tenen tota la raó.
1: No, aviam, és que cada maestrillo tiene su librillo. Per tant, el Ricard fa les coses a la seva manera,
0: no,
1: i vostè fa les coses a la
0: seva manera. El librillo del Ricard és bastant més apreciat.
1: Sense que això impliqui que l'estima per l'un o per l'altre ha de ser més gran o més,
0: no, parlo,
1: o més petita.
0: Parlo d'estima personal, evidentment, ni molt menys. Ai, com ho tenim, Gil?
1: Com ho tenim?
0: A mi m'agrada molt el teu librillo.
1: Doncs miri, ho tenim una miqueta en stand-by. En stand-by.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, ahir li vaig enganyar, perquè li vaig dir que ahir era el dia de Adeyemi,
0: sí,
1: però va passar el dia i el Barça no va fer
0: Adeyemi
1: oficial
0: no va venir
1: l'arribada de Adeyemi, el seu amic alemany, davanter Karim Adeyemi.
0: Sí, sí.
1: Futbolista alemany molt, molt objecte de la seva...
0: El fament, en tot
1: bueno,
0: cas.
1: Bueno, és el que toca, no? Rivals fàcils, no complicar-se la vida, anar acoplant les peces, agafant automatismes... Clar, la història és que Manolo González va decidir que Urco tornés a jugar de central, el que significa claríssimament una petició a la direcció esportiva d'escolti, traigan-me un central, no? El que passa és que, com d'altres clubs, l'Espanyol està en aquesta situació de antes d'entrar, dejen salir. Hi ha futbolistes que, òbviament i claríssimament, no hi compten pel tècnic blanc i blau, cas de Grajera, cas de Salinas, Antonio Roca sembla que també sortirà, Rubio... I abans no surtin aquests jugadors, l'Espanyol no podria fer, per allò dels límits salarials, marges d'inscripció, etc, etc, una nova incorporació. Encara que el que sembla que farà l'Espanyol és ampliar capital via compra de deute per tal que la Lliga li eixampli una miqueta més el límit salarial.
0: Estic molt il·lusionat amb l'Espanyol d'aquesta temporada. Eh? Penso i crec que l'Espanyol... Tindrem una bona temporada, eh?
1: Jo crec que, afortunadament, tenim al cap el llistó que va deixar l'equip a la primera volta.
0: És un llistó importantíssim,
1: eh? És un llistó important.
0: Home, és un llistó de Champions, eh?
1: Ens hem oblidat del llistó de la segona volta, on l'equip va tenir una ratxa negativa,
0: horrorosa
1: de resultats, que podia haver acabat en conseqüències més greus. No va ser així, afortunadament. Tothom va tenir paciència, va conservar la calma i l'equip va conservar la categoria. I ara estem en aquesta situació de, escolta, anem a veure l'Espanyol.
0: Però és que no oblidem una cosa, l'Espanyol va acabar la Lliga amb possibilitats en Europa, eh?
1: Sí, sí, sí. L'última jornada hi havia, era una carambola molt...
0: Sí, sí, molt carambola, però que era possible.
1: Però hi havia possibilitats que l'Espanyol jugués la Conference. Ara anem a veure. Arriba el Levante a la primera jornada, equip que bueno, podríem dir que és accessible per l'Espanyol. I segona jornada, 22 d'agost, 21:30, Cornellà Prat, Espanyol-Real Madrid, el Madrid de Mourinho. Jo crec que això serà una pedra important per calibrar, no?, el que pot ser l'Espanyol en aquest primer tram de la temporada i de la Lliga que començarà. El Girona tenen avui amistós davant de l'Olot i apunti aquest nom.
0: Vale.
1: Holandesa, 19 sí. anys, Van Aspen.
0: Van Aspen,
1: la,
0: sí.
1: Van Aspen, no Van Basten, Van Aspen. La presenta el Barça, per tenir-ho tots clar, la successora de Mapi León a l'eix de la defensa del Barça femení. Parlant de Barça, però de bàsquet, per fi, ja ho podem dir, oficial, l'arribada a la banqueta del Palau d'Alexander Sekulić fins al 2028, i a llista de la selecció espanyola per la propera finestra FIBA entre en Joel Parra, Brizuela i Billy Hernán Gómez del Barça, i en atletisme ens farem ressò de la situació del Club d'Atletisme Nou Barris, que és aquesta entitat que treballava a Can Dragó.
0: Ostres!
1: Què ha passat amb Can Dragó? Que aquesta temporada ha jugat l'Europa.
0: Sí, senyor.
1: I en aquesta propera lliga torna a l'Europa i torna al Sant Andreu.
0: Vull dir que està sobre...

0: saturat ja
1: el camp. I què passa con el atletisme? Què passa amb l'atletisme, amb el club d'atletisme Nou Barris a Can Dragó? Doncs en farem ressò a Esports.
0: Però Can Dragó també no és una equipació també per fer...
1: Can Dragó és una equipació pensada, municipal.
0: Municipal pensada per fer
1: és
0: atletisme també,
1: estadi
0: no?
1: De, que en principi és una instal·lació en principi dissenyada i concebuda per fer atletisme.
0: Sí.
1: Amb una pista, amb una garjola de llançaments, etc. Clar, tot això se li ha hagut d'anar de donar voltes per acondicionar Can Dragó pel futbol i pel futbol televisat. Grades supletòries necessàries, una necessitat d'il·luminació necessària, que tot això va en contra de l'atletisme, claríssim, sí, sí, obertament sí. En contra de l'atletisme. Ha estat una temporada dura pel club d'atletisme Nou Barris i l'horitzó no és per pensar en optimisme, perquè se'ls... Clar, arriba, continuarà jugant a l'Europa a Can Dragó, el primer tram de la temporada jugar al Sant Andreu a Can Dragó mentre no li condicionen el Narcís Sala. Oiga, i nosaltres què? Doncs d'això en parlarem a Esports Copia avui.
0: Molt bé, José Luis, moltíssimes gràcies.
1: A vostè, senyor.
0: Cuida't. Realment l'horari que teniu ara a Esports Copia...
1: De 3 i 25 a 4 de la tarda.
0: Quan faltin 5 minuts per dos quarts...
1: Quan faltin 5 minuts per dos quarts, agafa el comandament l'Alberto Díez. Això serà des d'ahir dilluns fins al 10 d'agost.
0: Des d'abans d'ahir, avui és dimecres,
1: És veritat. Des de dilluns fins al 10 d'agost. El 10 d'agost, dilluns 10 d'agost, horari normal de 3 a 5 a 4 de la tarda.
0: Molt bé.
1: Si arribem.
0: Molt bé, perfecte. Suposo que
1: a
0: sí.
1: A la cita.
0: Suposo que sí. Gràcies, José Luis.
1: Adéu.
0: Cuida't molt, Va, que de seguida parlarem del canvi climàtic. No és un tema original. No trenquem, ja sé, otra vez, que pesado el cambio climático... Però li donarem un enfoc i un gir. I la cosa ja té un punt. Sé que quan digui el titular, alguns em diran, puf, tenim un peu a la conspiranoia. Però no. La qüestió i el plantejament que estan fent molts estudis és replantejar la sostenibilitat del planeta a través del sistema de coneixements indígenes. De seguida, José Luis, si m'ha vist amb aquesta cara, perquè té tot un fons tot això, De seguida en parlem d'això aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
2: Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
3: Tú dices en tu libro algo que resulta provocador. Hacer dieta no se inflama.
4: Todo el mundo que quiere hacer una dieta, quiere hacer una dieta súper restrictiva, total.
3: Pero tú que compartiste tantos años de vida con él, cuéntanos quién era José, quién era Camarón.
5: José era mi marido y Camarón yo creo que ya pertenece al mundo entero.
3: ¿Podemos negociar las comisiones si tenemos nuestros ahorros en un banco?
6: No es que podamos negociarla, es que tenemos que negociar.
7: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
8: De lunes a viernes de 3 a 7.
9: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
10: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
11: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
12: Migdia.
13: COPE Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat.

0: normal i agafant 24 hores enrere el que ahir explicàvem i sentíem, en veu del president del Barça, explicant com ha estat la presentació d'Adeyemi. És que encara no és jugador del Barça. Aquest bon senyor porta gairebé, sense el gairebé, una setmana a Barcelona, sí, sense poder entrenar, no ha signat contracte, risc de lesió, no es posa a les ordres de Hansi Flick. El full de ruta és que avui hauria de ser oficial i demà hauria de ser presentat.
1: Exacte, de fet, bueno, encara és jugador en teoria del Borussia Dortmund, clar, perquè tenia contracte, i hi ha un traspàs que són 22 milions d'euros fixos que paga el Futbol Club Barcelona, el signa per 5 temporades, però encara no és oficial, temes burocràtics entre els dos clubs, és el que diuen des del Barça, ho volien fer oficial des de fa dies, porta 6 vivint a un hotel a prop del Camp Nou, està esperant aquesta oficialitat, ahir va a la ciutat esportiva i entrena al marge perquè no pot entrenar amb els seus futurs companys, i la situació, a més, dins de tot això, és que a més surt de la ciutat esportiva i, clar, es fa fotografies amb els aficionats del Barça perquè ja el veuen com el nou fitxatge, és el segon fitxatge, però encara no és oficial. Esperem avui, en algun moment del dia d'aquest dimecres, 22 de juliol, el comunicat oficial de Adeyemi, que demà sigui la presentació i ens informin de l'hora. L'hora prevista que tenia el Barça era la 1:00 PM d'aquest dijous. Veurem avui aquest comunicat oficial, si arriba per fi i es fa oficial ja que és jugador del Barça. De fet, se l'emportaran, el planning és que va a Anglaterra el proper dilluns, recordem, ja va fer les seves vacances, o sigui, fa la pretemporada normal com qualsevol jugador, a l'espera de que sigui oficial, és que és nou jugador del Barça.
0: Vinga, una crida des d'aquí a les oficines d'Aristides Mayol, a veure si podem accelerar això, perquè la veritat és que l'estampa i el panorama... Mira, pensàvem abans en la redacció, a la cuina del programa, que li deu donar el bo d'Adeyemi per conèixer Barcelona i per conèixer l'entorn i Catalunya. Aquests dies sovintejaran molt els homenatges als internacionals, bàsicament del Futbol Club Barcelona aquí a casa nostra, que han guanyat la Copa del Món. A tot això, d'aquí una setmana estaràs a Birmingham, a l'estada que fa de concentració al Barça a terres angleses. De moment continua treballant Hansi Flick sense més entrebancs, eh?
1: Sense més entrebancs, té

0: quants mesos estarà de baixa, es parla de 4 mesos, veurem quan sigui oficial.
1: Ferran Torres, perquè té contracte a dia d'avui i a aquesta hora continua sent jugador del Barça i de moment no ho és Aymeric Laporte. Gràcies, Víctor.
0: Gràcies.
1: Doncs mira, parlava el Víctor de to físic, d'aquesta llarga temporada que hem deixat enrere, bàsicament alguns jugadors del Barça, de Frenkie de Jong, que encara no sabem quan podrà tornar a jugar. Tot plegat ho volem comentar amb un dels especialistes d'aquesta casa, és el nostre fisio de capçalera, el Lluís Puig. Lluís, hola, bona tarda, com estàs?
2: A punt de fer vacances.
1: A punt de fer vacances. Mira, alguns, no miraré molt lluny, també. L'estiu portes bé? Estan a les portes de les vacances, et diràs que perfecte, no? Hi ha olores a vacances, Puig.
2: Sí, oloro vacances. En queden 15 dies, però ja fan baixada. Ja fan baixada, la veritat sigui dita.
1: Vinga, doncs anem a apretar una mica per la feina en les diverses carpetes del Barça que tenim obertes. Anem a entrar a la consulta de Lluís per preguntar si em permets primer per Frenkie de Jong i aquesta lesió que sí. Sembla el pot tenir mesos apartat dels terrenys de joc. Sabem poca cosa, perquè sabem que és genoll i que va jugar amb molèsties al Mundial, però poca cosa més, eh?
2: Sí, sabem poca cosa, el que passa que parlen de que li falla una mica l'estabilitat del genoll i que havien com descartat que no era el lligament creuat anterior. Mm-hmm. Llavors, si juguem a fer una mica d'hipòtesis, no? I que han dit que esperarien uns dies per acabar-li de fer proves, probablement pel vessament que pugui tenir aquest genoll, per l'inflor, no? D'haver-lo forçat. Com parlem d'inestabilitats, doncs podria ser o un problema lligamentós, de lligament lateral intern o lateral extern, però lateral extern no sol venir mai, sol anar associat doncs, al complex posterolateral, que ja inclou més coses en aquest sentit, ja hi ha doncs, el lligament popliti i altres cosetes aquí a la part externa, i també podria ser un tema de menisc. Llavors, tot fa pensar que diuen tractament conservador doncs, perquè puguin anar relacionat doncs, amb aquests lligamentosos i que ara el genoll estigui bastant inflat perquè està forçat i s'ha d'acabar de veure l'abast de la lesió. En qualsevol cas, el lligament lateral intern podria encaixar amb això que diuen que ha jugat infiltrat i demés, sí. Perquè permet jugar, val? I que normalment, si no és una lesió greu, doncs no ha de ser quirúrgica i pot ser amb tractament conservador, doncs tal com encaixaria amb aquestes 8-12 setmanes de baixa. El que ja seria una mica més complicat és si fos aquest complex més posterolateral, que això doncs, dona una certa inestabilitat important i que a vegades pot acabar sent quirúrgic, tot i que comencis per tractament conservador, si no acaba responent. I això ja seria una mica més preocupant i que podria anar associada a una lesió de menisc. Mm. S'ha de veure.
1: Anem a esperar. Anem a esperar que sí. Tant el jugador com el Barça expliquin, donin a conèixer l'abast exacte d'aquesta lesió i aquests dos camins que hi ha, que ens explica sí. el Lluís Puig. Et volia preguntar per un altre nom propi, que és el de Lamine Yamal, per saber sí. Tu, des de la distància, com l'has vist al Mundial, perquè vull recordar que arribava recuperant-se d'una lesió, ha arrossegat la famosa pubalgia, al 100% òbviament no l'hem vist.
2: No, el que succeeix és allò que a vegades expliquem, no? De que un jugador, quan ha passat un període de lesió, per tornar al seu 100%, doncs necessita un període d'adaptació i de readaptació a seguir jugant minuts. No? I crec que ha hagut d'accelerar una mica aquest procés, perquè el vam veure doncs, el primer partit del Mundial que doncs, estava més fluixot i mica en mica ha anat fent coses, però evidentment encara no està al 100%, amb la qual això també fa que hagi de tenir cura a l'hora de reincorporar-se a la temporada que ve, no? A la pretemporada i a la temporada, doncs de tenir més cura d'ell i d'anar-li donant minuts en el sentit de no forçar-lo d'entrada perquè ve de fer ja un esforç i encara no ha arribat al seu 100%, per tant ara tindrà un petit període de pausa i haurà de ser progressiu el fet de començar a jugar en condicions. Ja sabem que la pubàlgia no és una cosa que es curi, sinó que es gestiona, perquè és bé per un desequilibri muscular i, per tant, això s'ha d'anar treballant. I el fet d'haver tingut ara un Mundial que és exigent, doncs, vulguis o no, s'ha d'anar també doncs, recuperant d'aquest esforç i tornar per arribar amb les millors condicions possibles. I recuperar-se una mica de lesió muscular que havia tingut, ja no tant de la cicatrització i de més, que això ja està bé, sinó de tornar a recuperar la seva velocitat de creuer, que dic jo que està tarifada amb 28 km per hora, diuen, que han de tornar

0: anar per estar al seu 100%, haurien d'estar aquells 28 km per hora, vol dir que potser no ha arribat això.
1: Està bé, és bona dada, eh? Escolta, una última, però molt genèrica, que jo crec que és la que sí. Jo et pregunto per De Jong i Lamine Yamal, però en realitat el culer es pregunta pels internacionals del Barça, per tots plegats, què hem d'esperar aquesta temporada, bàsicament en quant al rendiment, possibles lesions després de marxar a vacances, recordo, abans d'ahir, el 21 de juliol.
0: Sí, aquí influeixen tres coses, sobretot. La combinació de fatiga neuromuscular que tenen aquesta gent, l'estrès competitiu i la falta de recuperació. Aquests tres factors fan que aquests internacionals, quan tornin, s'hagi de reintroduir la càrrega de manera progressiva, individualitzada i basada en dades objectives. És a dir, que els monitoritzen per tal d'intentar veure doncs, certs factors que puguin ser predisposants a patir la lesió. Per exemple, aquests tres factors que deia de la combinació de fatiga neuromuscular o de l'estrès competitiu o de la recuperació és que molts jugadors no arriben a trencar-se però tenen algunes molèsties que arrosseguen i, per tant, això s'ha de tenir en compte. O la fatiga fa que no coordinin certes accions o que disminueixi doncs, l'estabilitat d'alguna articulació i que puguin patir aquesta lesió. Per tant, la solució passa perquè haurien de fer faran uns 15 dies de vacances i després un pla específic, progressiu, amb readaptacions individualitzades, en jugant pocs minuts en els partits amistosos i a les primeres jornades de Lliga dosificant-los i fent rotacions, sobretot mitjançant la monitorització que hagin pogut fer d'ells i veient una mica doncs com van evolucionant.
1: Molt bé. El 12 d'agost, és quan tornen, recordem, 12 d'agost és la data en què els 8 internacionals del Barça s'incorporen als entrenaments i el primer partit oficial del Barça el 23 d'agost. Perfecte. Lluís, un plaer tenir-te i sentir-te a prop. Gaudeix moltíssim de les vacances. Bon estiu, estimat.
0: Moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta i gràcies per la confiança.
1: 3 i 40 minuts, després de passar a consulta amb l'especialista, tirem del fil en aquesta carpeta Frenkie de Jong. Uri Ruiz, com va? Bona tarda.
2: Bona tarda, Albert.
1: A veure, informa, en són moltes, però he intentat compactar, perquè això és ràdio, si no, no acabaríem i enveiríem la tarda. Informa de les lesions de Frenkie de Jong.
2: Sí, el curiós cas de Frenkie de Jong. És al Barça des de 2019, l'última temporada d'Ernesto Valverde, però va ser en la temporada 23-24, amb Xavi a la banqueta, l'última de Xavi Hernández a la banqueta del Barça, quan va començar el calvari de les lesions. Tots recordarem aquella temporada on va patir 3 esquinços al turmell dret. Doncs bé, recorda bé, turmell dret. Perquè
1: turmell dret,
2: aquella temporada, setembre del 2023, 61 dies de baixa per al primer esquins. El segon va ser al març del 2024, amb 26 dies de baixa. I a l'abril del 2024, quan reapareixia el Santiago Bernabéu, va patir el tercer esquins, que el va tenir 162 dies de baixa. En total, 249 dies lesionat, on es va perdre 46 partits. Des de llavors, setembre del 2025, lesió al múscul obturador de la cama dreta. 13 dies de baixa. Febrer de 2026. Vinga, ajuda'm, Albert. Trencament del bíceps distal de la cama.
1: Home, et diré dreta.
2: Correcte, molt bé, Albert. Maig del 2026, sobrecàrrega muscular de la cama
1: dreta.
2: Molt bé, així seguim. Molt bé, 13 dies de baixa. I ara, el juliol del 2026, lesió greu al genoll dret, efectivament, pendent de diagnòstic definitiu, però tot fa indicar que es perdrà els primers mesos de la temporada. Aquest fenomen d'encadenar totes les lesions en una mateixa part del cos se'n diu lesió per compensació. És a dir, per protegir una zona afectada, en aquest cas el turmell dret de la cama de Frenkie de Jong, ell va fer un sobreesforç en la cama dreta per protegir-se del turmell. En definitiva, des de la temporada 23-24, De Jong porta 343 dies de baixa per lesions que afecten única i exclusivament a la cama dreta.
1: A la cama dreta. Bon informe. Així està Frenkie de Jong a l'espera de saber l'abast exacte de la lesió. Més coses. Camí de 3:45 de la tarda, hem de passar de forma virtual per Madrid per actualitzar, a veure què està fent Mourinho, avui s'ha retrobat amb Valverde, com estan sent els primers dies de feina Hilda Mourinho i els seus boys.
3: Doncs això, dies de tranquil·litat i dies de feina treballant amb els disponibles. En recordem Mendy, Militao i Rodrigo. Continuen fent feina de recuperació de les seves lesions, mentre que, com deies, avui s'ha incorporat Valverde. Fede Valverde, l'uruguaià, segon mundialista que retorna al Madrid, ja ho va fer dies enrere Arda Güler. Resten per arribar Courtois, Bellingham, Vinícius, Endrick, Mbappé, Tchouaméni, Konaté, Bernardo Silva, Brahim, Rüdiger, Dumfries i Cucurella. Si fem els comptes, entre els que han de tornar i els que té, surten 24 futbolistes professionals, més Thiago Pitarc i Mas Tantuono, que van tenir dorsal del filial la passada temporada. Està clar, doncs, que per fer alguna altra incorporació, no seré jo pas qui obri el tema Rodri, caldria tancar una o dues sortides. Un Real Madrid que té previst divendres un partit sparring, no és un partit amistós, però sí és un simulacre de partit amistós davant del Alcorcón a Valdebebas.
1: Apuntat. Una més de futbol. Abans de saludar el nostre tertulià de guàrdia d'avui dimecres, Edu Badia, bona tarda.
4: Hola, Albert, què tal? Bona tarda.
1: Hi ha reforç, i diuen que és una gran jugadora neerlandesa de 19 anys, reforç al Barça femení.
4: I no sé qui estava més feliç, eh? Si ella o la seva família, que estava a la presentació a la botiga comercial del club. René Van Aasten, primer reforç del Barça de Pere Romeu per aquesta temporada, defensa central, 19 anys de l'Ajax i que ja ha tingut minuts amb l'absoluta amb els Països Baixos. És una de les promeses del futbol europeu, firma fins al 2030 i aquesta és la seva carta de presentació.
1: A veure si podem escoltar. Ara anem amb Tomàs Guas. Sí, sí, vinga. El tall de Van Aasten.
4: També pot jugar de lateral o de...
5: Doncs jo crec que sóc una defensora agressiva, que vaig fort als duels, als un contra uns, tinc també molta possessió, sé driblar, crec que sóc versàtil en varietat de joc, diguéssim. Més o menys em descriuria així, perquè fa referents, no tinc un exemple concret, no és que hagi tingut un pòster de ningú a la meva habitació. Defensores agressives d'aquest estil potser és el que més m'identifico.
4: Deia que també pot jugar de lateral o de pivot i ha guanyat dos premis a nivell individual aquesta temporada, el millor talent de la Lliga del seu país i de l'Ajax. També ha reconegut que el seu cor li va anar a 1000 per hora quan va conèixer l'interès del Barça. Comença a moure's el campió d'Europa dilluns, torna a la feina al conjunt de Pere Romeu. Abans, demà, al migdia, acte de renovació de Graham Hansen.
1: I serem demà també en aquest acte de renovació, de continuïtat o reforços després d'unes setmanes de sortides al Barça femení. Ara sí, el debat. Per saludar avui el nostre tertulià de guàrdia, que és el Tomàs Guasc, el patriota durant el Mundial. Gran Guasc, bona tarda.
6: Un patriota vencedor, sembla mentida, veritat.
1: Estàs bé, Guasc?
6: Cinc setmanes de Mundial. Una
1: sí, senyor,
6: cosa...
1: i espera't, que a veure el 2030 si encara no són més.
6: No, però suposo que algú tindrà un dia un, no sé, un rapte de coherència, no? Tu creus que es pot fer un Mundial de 64 equips?
1: Jo crec que no, és que ja veig difícil i complicat em sembla... i em costa entendre que s'hagi fet un de tantes seleccions com aquest, però vaja.
6: No, ja a mi no sé. És aquella mena de cosa que es fan com una mena de... és un chantatge, no? Digues que los pequeños, usted quiere quitar la desilusió, bueno, pues conti que vagi el Granollers també, no sé, si és que no hi ha cap cosa, no? Per mi em sembla que és una cosa terrible, i 64, t'imagines el que pot ser això?
1: Una autèntica bogeria, que per molts el Mundial arriba després de la fase de grups i quan arriben les eliminatòries, i de ben segur que no és incert. També és cert que, per donar cabuda a seleccions que segur amb un nombre més reduït d'equips no hi serien, doncs també va bé. Però vaja, escolta, què veurem abans si és que veiem alguna cosa? El fitxatge de Julián Álvarez pel Barça, la sortida de Ferran Torres o que Florentino fitxi a Rodri? A veure, què serà abans?
6: No, jo no ho sé. No ho sé, perquè clar, jo el que no entenc és, començant per l'últim, com el Madrid dubta. Jo no ho entenc, potser tenen un altre, però és que tampoc veig gaires candidats, no? Perquè bé, està aquest nano marroquí del Lens que dius, bueno, pues l'Atlill, no sé, com una cosa o altra. Però bueno, tot això és un nen per destacar, que té molt bona pinta, però aquí sembla un tio amb un any de contracte per davant només, a mi em sembla que és bastant clar. Però bueno, anem a veure què. I l'altre, pues no sé, no, i això del Julián, ja des del primer dia em sembla una conya. Amb aquest assumpte del Julián, ens hem perdut un gran número, que era que l'Atlètic de Madrid, quan el Florentino va dir 150, les dos trucat i va dir a les 6 de la tarde, mañana os espero.
1: ¿Dónde firmamos, no? ¿Dónde firmamos?
6: Exacto. A las 6 aquí en el bar de la esquina y vamos a ver qué es lo que hay. Ve, ha sigut un número extraordinari. Però bueno, no sé, no, i clar, tot això és molt llarg i aquest, tot aquest són fitxatges de 31 d'agost.
1: Sí, sí, això és cert, perquè estem acostumats les últimes temporades a que, no et dic el gruix de fitxatges, però moltes coses es facin els últims dies perquè estan jugant a aquest joc del representant, de l'interès o necessitat de vendre, de l'interès o necessitat de fitxar.
6: Sí, sí, sí, sí, és tal qual. I llavors, clar, els representants, tu saps el que pot ser per representant del Julián Álvarez d'aquesta operació?
1: Sí, sí. Bah,
6: pues, és així mateix, tu, a mi em sembla que sí, sí. El que es faci serà per llarg.
1: Veurem, el que és evident és que el Barça necessita un nou, excepte que potser li preguntis a Ferran Torres i et digui no, el nou el tens a casa i sóc jo, aquesta és una altra.
6: Sí, però home, però tot això és molt llarg, eh? Home, és que això, pensa una cosa, és que esteu parlant del Frank i de Jong, però coi, és que tot això és producte del que és producte.
1: De la sobrecàrrega de partits i del calendari, no vols dir?
6: Clar. Pues, collo, no parlem més, aquest tio l'Àgic no se l'acionava mai.
1: Sí, sí.
6: Llavors hi ha un moment en què aquí queda la recuperació. Bueno, pues ja estem, no? Mm. I clar, tornem-hi al 64 també parlant del Mundial de Clubs. Ah, és una collonada, això. Mm-hmm. Llavors has de dir, escolti, Ferran, sí que me'n refio d'usted, clar que me'n refio, però, collo, i si usted agafa un encostimat, qui juga?
1: Ah, efectivament, aquí posem, no? I no és el mateix posar... El Barça potser en aquella posició sí que té relleu, és de la casa i jugarà molt més... com és el cas de Marc Bernal, no? Però veurem. Escolta, ara parlarem de l'Espanyol. Estàs seguint l'Espanyol a la pretemporada?
6: Sí, més o menys, sí, sí.
1: Hi ha un nano, Rafa Bauza, migcampista,
6: sí,
1: que ho està fent molt bé. Dos golets en els dos primers partits de pretemporada del conjunt blanc i blau. No sé si il·lusiona més, perquè fitxatges, home, les cares noves no són molt conegudes. No sé si il·lusiona més veure a Monchi que el que hi ha sobre el terreny de joc, no?
6: Sí, home, però és el que diem sempre, que això, tot això de gestionar la misèria és complicat, no?
1: Bona frase, bona frase. No,
6: sí, però que realment, bueno, a Bauza, aquest ja jugava bé, que va estar, no sé, va estar cedit aquest nano,
1: Mirandés. No recordo.
6: Mirandés, doncs aquest, això és una mica la cosa, a veure, si aquest Bernal existeix, i el Caçador, que ha vingut a menys, m'han dit d'importància, a més, però que és un bon jugador. Escolti, si són la mateixa, veuen el mateix aigua i respiren el mateix aire que els de l'Espanyol, rei. Mm. No pot ser que amb una parella hi sigui l'altre, no pot ser.
1: Té tota la raó, vostè.
6: Els has de posar, i suposo que bueno, hi hauran tres que arribaran, altres que no. Mm. Vostè va dir que la quinta d'Intertoto,
1: sí.
6: Argensó, Morales, Tamudo, Cap de Vila, campió de tot. Pues, sí, si els poses juguen, però has de tenir la valentia de posar-los. No?
1: Exacte, l'entrenador ha de tenir la valentia. Mira, i ha de tenir la confiança de poder-los posar, vaja. En fi.
6: Tu saps de què parlo, i la gent més jove que busqui a la Wikipedia. Tu tens que tenir Caballero, Pochettino, Galca i Schneider.
1: Buah. Mare meva.
6: El pal de paller, i després tipus d'aquí, home, i després el jugador espanyol, el Joan Verdú de l'època,
1: sí,
6: que et venia del Depor, collo, i el jugador va jugar aquí 7 o 8 anys capità general. Sí, a mi em sembla que està bastant inventat tot això, però... Sí.
1: Les coses són més fàcils. En fi, Tomàs, et deixo. Cuida't molt. És que...
6: Igualment, xato, si no es veiem que tinguis un bon estiu...
1: Igualment, jo crec que ens escoltarem, però bon estiu,
6: sí.
1: Si no.
6: Sí, sí, sí, jo crec que sí, que la cosa està fresqueta.
1: Cuida't, Guasc, gràcies.
6: A tu, rei.
1: Seguim, més coses. Vinga, anem lligant temes. Jan Sanés, com estàs? Bona tarda.
7: Bona tarda, Albert.
1: Perquè li preguntàvem ara al Tomàs si estava seguint molt o no l'actualitat del seu Espanyol. Ahir va golejar en el segon partit de pretemporada el Pau francès, però realment hi ha un nom que sobresurt per sobre de la resta, que és aquest jugador balear, migcampista, Rafa Bauza.
7: Sí, així és. Els de Manolo González es van imposar per 4-0 al Pau, amb gols de Bauza, Quique, Cabrera i Marcos. I tant Bauza com Marcos, que Marcos també ha fet gol als dos partits, van marcar primer amb l'Olot, estan sent la sensació de la pretemporada perica, no? Tots dos han jugat cedits la temporada passada, a Mirandés i Ceuta respectivament, i tenen opcions de ser jugadors de la primera plantilla. Van parlar amb Bauza i això és el que ha dit.
8: Bueno, crec que em puc adaptar a les dues posicions. M'agrada ser una mica box-to-box, arribar a les dues àrees, però també puc estar més posicional, més de 6, així que no tinc ningú problema.
9: Sí, sí, crec que
8: Aquest any m'ha ajudat a créixer com a jugador, però bueno, toca estar centrat en la pretemporada i seguir creixent sempre. Jo estic amb moltes ganes, sempre voldré estar aquí, però bueno, estic centrat en millorar i seguir creixent.
7: Salinas, Miguel Rubio, Grajera i Antoniu Roca es van tornar a quedar fora de la convocatòria i estan a l'espera de trobar una sortida. També hem de destacar que entre els 623 espectadors que estaven presents a Peralada es trobava Javier Clemente, l'exseleccionador i entrenador de l'Espanyol, entre d'altres, i va ser una de les cares més reconegudes entre una graderia en la que també estaven Alan Pace i el mític Monchi. L'Espanyol torna aquesta tarda a Barcelona després d'una última sessió d'entrenament a Torremirona.
1: Molt bé. Javier Clemente, gràcies, Jan, que és un habitual del golf i a Peralada hi ha bons camps de golf. Per això, entre altres coses, no sé si encara té vivenda o no, acostuma a sovintejar per aquestes contrades. Una més de futbol, perquè avui té partit de pretemporada al Girona contra l'Olot. Marina Herrero, bona tarda.
9: Bona tarda. El Girona continua amb la seva preparació per la pròxima temporada a segona divisió i aquesta tarda, com dius, a les 8 té el segon partit de pretemporada contra l'Olot. És moment de fer provatures i donar minuts a jugadors. Ja ho va fer l'entrenador al primer partit, que va empatar 0 amb l'equip d'Aràbia Saudí, el Qadsiyah, i ho tornarà a fer avui al municipal d'Olot. I hem de dir que Quique Álvarez va recuperant efectius, Sigankov ja està entrenant amb tot el grup després de tenir uns dies extra de vacances, mentre el seu futur encara no està clar. Té contracte amb el Girona fins al 2027, però l'Espanyol està molt interessat en ell. El que no ha tornat encara és Ounahi, que segueix de vacances després d'haver disputat el Mundial amb el Marroc, i d'ell hem de recordar que Mitchell el vol per l'Ajax, així que el seu futur també està en l'aire.
1: Parlem ja de tot allò que no és futbol. Primer de bàsquet, perquè Gil era un secret a veus i ja és oficial, el Barça té nou entrenador.
3: Albricias, ja és oficial. Alexander Sekulić seurà a la banqueta del Barça de bàsquet la propera temporada. L'eslové signa fins al 2028, sent seleccionador del seu país, on va portar Eslovènia a les semifinals olímpiques. I després de l'experiència recent a la banqueta del Dubai, on va assolir la Lliga Adriàtica, agafant l'equip a meitat de temporada el mes d'abril.
1: Li demanem l'opinió, aquest és el perfil del nou entrenador del Barça de bàsquet, al company de Mundo Deportivo, Julián Felipo.
10: Era la segona opció que tenia sobre la taula la nova direcció esportiva i que s'ha pogut executar després d'haver fracassat el tema de Galbiati. Entenc que és un entrenador que encaixa una mica amb aquesta línia de renovació, no només d'efectius de l'equip, sinó també de l'estil que es vol implantar, un estil molt més dinàmic, molt més agressiu, més intens, més ràpid. I Sekulić sembla que és un tipus d'entrenador que encaixa amb aquesta filosofia. Els precedents que tenim d'ell són amb la selecció eslovena i amb el Dubai, que bé, sembla que ha treballat una mica amb aquest estil i que podria encaixar doncs, en aquesta renovació, en aquesta filosofia de nous aires que se li pretén donar al bàsquet del Barça.
1: Gràcies.
10: Veurem si funciona.
1: Veurem si funciona. Gràcies, Julián, i a Sekulić, sort, encerts i èxits. Gil, amb tu afrontarem aquesta recta final del programa parlant d'atletisme, perquè a Can Dragó conflueixen el Club Esportiu Europa, però també el Club d'Atletisme Nou Barris, que, òbviament, com continuarà entrenant i jugant l'Europa, es veu i segueix veient-se afectat.
3: I que té un horitzó molt complicat. Hem parlat amb Ferran Blanzaco, vocal de la Junta Directiva del Club, que evidentment té una altra perspectiva de tot aquest tema, després, sobretot, del referèndum que ha fet l'Europa, que farà que els escapulats juguin tota la propera temporada a Can Dragó.
11: Nosaltres entenem que l'any passat no hi havia una alternativa, però aquest any sí que n'hi ha. O sigui, a partir del mes de gener, quan hi hagi la gespa posada al Narcís Sala, l'Europa podria jugar ja perfectament els seus partits, igual que està venint a Sant Andreu. Llavors, que l'Europa pugui fer un referèndum i que per qüestions sentimentals puguin triar en quin camp juguen, a nosaltres ens sorprèn. Més que res, jo també parlo com a membre de la Junta i després també parlo com a ciutadà de Barcelona. O sigui, com a ciutadà de Barcelona ens podem permetre que un club privat pugui triar si l'Ajuntament li sufraga unes despeses en un camp o en un altre?
3: I ara arriba el Sant Andreu, que treballarà i entrenarà les instal·lacions de Can Dragó. Què passarà amb els nanos, sobretot, de l'escola del Club Atletisme Nou Barris? Des del club lamenten que a l'hora de parlar de tot aquest tema, l'Ajuntament els ha tingut una miqueta a banda.
11: Ells, la predisposició sempre és molt bona, però després sempre ens trobem que les decisions es prenen sense ser nosaltres part. Nosaltres els hi vam intentar exposar a final de temporada, ells es van comprometre que a partir d'ara tot el que fossin decisions que ens posarien al mateix nivell. Nosaltres el que demanem, no demanem ni més ni menys que l'Europa i el Sant Andreu, simplement volem una situació d'igualtat. Llavors, clar, nosaltres el que veiem és que l'atletisme, sempre que hi ha notícies, sempre que surt en premsa, sempre que hi ha, es parla del tema de Can Dragó, només es parla del futbol, només es parla de l'Europa, només es parla de Sant Andreu i l'atletisme queda totalment invisibilitzat.
3: L'entrevista sencera, aquesta tarda disponible a la web de COPE Barcelona.
1: Molt bé, anem tancant programa. Gil, superstar!
12: Yamal, sí. Nico, el otro chaval, el Courbosua, ¿cómo se llama?
1: Courbosua.
3: Courbosua. Bueno, insisto, el Mundial nos ha dejado documentos...
1: A ver, algún nacionalitzat hem tingut, ¿eh?
3: Sí, bueno, sobre
1: no
3: todo...
1: No mi cara, ¿eh?
3: Bueno, sobre todo para que los nuevos sepan de sí. qué va esta sección y cuál es mi talante. Corte
13: Yo
3: de
13: soy
3: Bielsa.
13: Tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Hay tipos tóxicos. Tipo que solo ven el error, que están corrigiendo, que demandan, que nunca están satisfechos con nada, que les gusta hablar solo del trabajo, que va a comer y lleva un diario porque no quiere integrarse con el resto.
1: Acabem a les 4,
13: Yo
1: eh?
13: Lo vivo como un
1: cap. Senyor Bielsa.
3: Marina, Jan, Oriol, lo teníeu clar, no? Jo soy un tipo tóxico, como Bielsa.
1: Molt bé. Alguna última hora, Gil?
3: Doncs mira, recordar la presència de tres blaugranes, Brizuela, Billy i Parra, a la llista de la selecció espanyola de bàsquet, Portugal i Grècia, les properes finestres.
1: Brillant, com sempre, senyor Gil. Gràcies, gràcies a tots. Arribem a les 4 demà i tornem a les 3:25. Que vagi bé.
14: Son las 4, las 3 en Canarias.
15: La tarde.
16: Pilar García Muñiz.
15: COPE. Estar informado.
14: Hay vecinos que salen de casa con las llaves, el móvil y la cartera. Bueno, lo que hacemos prácticamente todos. Algunos con gorra, ahora que hace calor. Miquel salía también con una brocha, unas herramientas y un buen día hasta con 5 árboles. Vive en la calle del Cos, en Mataró. Llevaba años viendo los alcorques vacíos. Los alcorques son estos huecos donde se plantan los árboles en la ciudad, los bancos deteriorados y algunas losas del suelo en mal estado. Dice que avisó varias veces al ayuntamiento. Por teléfono, hablando con las brigadas. Eso sí, no presentó una instancia formal. Y como la solución no llegaba, decidió hacer algo muy poco español. No quejarse más y actuar. Compró 5 árboles de una especie admitida por el municipio, arregló 2 bancos y sustituyó algunas piezas del pavimento. Y entonces ocurrió algo mucho más español. Otro vecino lo denunció. Porque una cosa es que el banco se pudra tranquilamente y otra, mucho más alarmante, que alguien aparezca con una lija y lo arregle sin permiso. El ayuntamiento inspeccionó la zona y le reclama casi 1.800 euros, 1.733 euros con 39 céntimos para devolverla a su estado original. Hay que reconocer que la expresión tiene su encanto, ¿eh? Devolverla a su estado original. Es decir, usted ha visto un problema, ha intentado arreglarlo y ahora vamos a cobrarle por devolver el problema a su sitio.
17: A cuadros. Pero por encima muy triste, ¿eh? A decir que es un acto de vandalismo. Yo he destrozado algo, yo he regado algo que había.
14: Este es Miquel. Un vándalo. El ayuntamiento dice que esto no es exactamente una multa por incivismo. Es una reclamación por el coste de restituir un espacio público que fue modificado sin autorización. Y tiene una parte de razón. La calle no es el jardín de cada uno de los vecinos. No podemos salir todos mañana con un saco de cemento, una motosierra y nuestro propio concepto de urbanismo. Las normas existen por seguridad y para evitar que cada acera acabe pareciendo el salón de casa de cada uno de nosotros. Pero aquí hay algo que chirría. Durante años, la administración no detecta el deterioro. no atiende la reclamación o no consigue solucionarlo. Sin embargo, cuando alguien lo arregla por su cuenta, la maquinaria administrativa arranca como un Ferrari.
18: Realmente es un antoicímico. Al final ha pintado unos bancos, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero ha pintado unos bancos y ha modificado un pavimento que se tome pues, esa, bajo su criterio, ¿no? Cómo debe de modificar el espacio público.
14: Ahí está el conflicto. Y a quien escuchas es a Elizabeth Ruiz, concejala de Mataró. La buena fe no sustituye a un permiso, de acuerdo. Pero un permiso tampoco puede convertirse en la coartada perfecta para la indiferencia. Y luego está el vecino denunciante. Ese personaje tan nuestro que puede convivir años con un banco podrido, pero se inquieta profundamente cuando descubre que otro vecino lo ha pintado. No sé si esto llega al caínismo, pero se le parece bastante. No vaya a ser que alguien mejore la calle y encima parezca buena persona. La moraleja es peligrosa, claro. Al próximo vecino que vea una losa suelta, un árbol seco o un banco destrozado, quizás se le ocurra hacer lo más sensato, mirar hacia otro lado. Porque visto lo visto, el incivismo puede salir gratis. Lo verdaderamente caro es intentar ayudar. ¿Aprenderemos alguna vez a distinguir entre quien destroza lo público y quien, aunque se equivoque en las formas, intenta cuidarlo? Bueno, a lo largo de la tarde hablaremos con Mikel para que nos cuente y nos dé ejemplo de este incivismo. Bienvenido y gracias por la compañía. Están pasando más cosas que te cuento ya. Meteorología ha activado la alerta roja por calor para mañana jueves en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Un calor que es letal para los incendios, aunque la evolución del más grave en lo que llevamos de año, el declarado en la Sierra Norte de Guadalajara, empieza a ser positiva. Se ha controlado el flanco con Soria y en 5 pueblos sus vecinos han podido regresar a sus casas. Otros están a la espera del visto bueno de la administración. Es el caso del municipio de Semillas. César Rodríguez es su alcalde y con él hemos hablado aquí en COPE.
19: Semillas fue el tercer pueblo que se quemó, primero La Mierla, después Muriel. Ahora mismo estamos pendientes de que seguramente esta noche ya den, o a todo lo más mañana por la mañana, nos den permiso a los vecinos para poder entrar, no solo de que no haya riesgo de fuego, que entiendo que no lo hay, pero el problema es que también hay mucho humo y hay mucha gente mayor.
14: Partido Popular y Vox aprueban en las Cortes Valencianas los primeros presupuestos autonómicos que incluyen el término prioridad nacional reclamado por la formación de Abascal. En el texto que ha salido adelante se establece una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la región. Valencia, Santi Pacheco.
20: Ha costado medio año, pero ya están aprobados y son los primeros de todo el Estado en introducir lo de la prioridad nacional. Era condición indispensable de Vox a la hora de apoyarlos y su portavoz, José María Llanos, saca pecho.
21: Prioridad nacional por ley. Y acostúmbrese a escucharlo, porque la prioridad nacional ha llegado para quedarse. Y más pronto que tarde llegará a la normativa nacional.
20: La oposición no tiene dudas. Son unos presupuestos racistas.
22: Aquí no molestan los holandeses, ni los alemanes, ni los suecos. Aquí molestan los inmigrantes pobres y que ustedes los quieren como esclavos, quieren explotarlos.
20: Es el portavoz socialista José Muñoz que anuncia que los va a recurrir por inconstitucionales. Y el PP pues pasa de puntillas por el debate y se limita a decir que las ayudas vinculadas al arraigo son legales.
14: Gracias, Santi. Y el Partido Socialista y Sumar han pactado congelar el precio de los alquileres hasta julio de 2028. Esta prórroga forma parte del próximo decreto de vivienda que está aún en fase de borrador y que se prevé que apruebe el Consejo de Ministros el próximo martes. Afectaría a aquellos que tengan un contrato de alquiler hasta el 30 de junio de 2028. Los cálculos del gobierno apuntan a que podrían beneficiarse hasta 4 millones de personas. Y en los deportes, los mundialistas ya se ponen a las órdenes de sus respectivos clubes. Miguel Martínez.
23: Fede Valverde, capitán del Real Madrid, ya está con José Mourinho en Valdebebas el día de su 28 cumpleaños. El centrocampista uruguayo no ha contenido las ganas de trabajar junto al técnico portugués.
24: Deseando poder aprender de él, intentar escuchar cada consejo que me brinde, sacarle el mayor fruto posible a cada segundo, minuto, entrenamiento que me toque compartir con él y con su cuerpo técnico. Voy a intentar aprender, a crecer como persona, como futbolista. Creo que él es una persona especial para que yo pueda sacarle muchas cosas y aprender. Y bueno, y ojalá sea la temporada linda.
23: pendientes de la confirmación oficial de Adeyemi como jugador del Barça. Y en ciclismo tenemos etapa de 175 kilómetros entre Chamberí y Boarón, y con la vista puesta en la clasificación general, Erifrade.
0: A la que le quedan 60 kilómetros, y esto es una locura absoluta de etapa. Se acaba de hacer un grupo en cabeza de 30 ciclistas. Ahí está Pablo Castillo, el ciclista ostense del conjunto Movistar. El pelotón parece que se rinde en la porfía porque haya una llegada masiva, más que nada porque muchos de los posibles llegadores están o en este grupo cabecero o en otro que viene persiguiendo a 35-36 segundos. Vamos a ver lo que pasa en esta etapa, que está todavía por asentarse, por madurar. Camino de Wagón.
23: Desde ya el final de etapa en COPE más. Y una buena noticia, Carlos Alcaraz está inscrito en el US Open, pero todavía no ha confirmado su participación.
14: Gracias, Miguel. Sigues en la tarde de COPE.
15: A partir de este momento, COPE te da más.
16: Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
15: Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más y Catalunya Onda Media.
16: Y, por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
15: La tarde.
16: Pilar García Muñiz.
15: COPE, estar informado.